esdeveniments astronòmics més espectaculars de les últimes dècades. Un eclipsi total de sol. Durant quasi 2 minuts, el dia es convertirà en nit. Vine als punts oficials d'observació del Fortí i del Santuari de la Misericòrdia amb activitats, informació i repartiment d'ulleres homologades. Recorda, el sol només es pot observar amb protecció adequada. 12 d'agost, Vinaròs, a l'ombra de l'eclipsi. No

0: Molt bon dia a tots i a totes i benvinguts a un dia més al nostre programa de l'Oi por Oi de Ser Maestrat. Avui, com sempre, totes les setmanes, contem amb la nostra secció d'agricultura, el nostre programa de matèria prima, en Eduardo Arín, que ens trau pues, algun tema de cultura interessant per a la nostra província, així que vos deixo en el nostre programeta.
1: Molt bon dia a tots i a totes i benvinguts a una secció més de l'Oi por Oi. Avui tenim el nostre programa d'agricultura, matèria prima, en Eduardo Arín. I anem a parlar un poquet sobre la calor i la sandia. I és que estem tenint un dels estius més calorosos dels últims anys. Com està afectant esta calor als agricultors i sobretot a la campanya de la sandia?
2: Pues moltes gràcies per tornar a invitar-me així a este programa que tan a gust faig i que me fa falta ja, tinc mono d'intentar explicar, no quedar-me per mi tot el que jo sé i donar una mica l'explicació de lo que va passant en tota la província de Castelló i en aquest moment pues, estem parlant del Baix Maestrat, que és on se produeixen majorment, que es diria el 99,9% de les sandies en la província de Castelló, no? Pues... com farà un meset que vam estar parlant una mica de com se veia la campanya, com se prevenia, quants quilos, com se presentava en totes les notícies que més o menys manaven quedaran de les emissores, diferents emissores que hi ha per la província, pues ara sí que ja estem en... ara els tractors van carregats, els almacens estan ja pues, limpiant-les, cepillant-les i ficant-les en els envases per a la venda. Els supermercats estan plens de sandies quina altra cosa podia sortir millor? Pues, si tot va funcionant, què és el que vam demanar? Entonces farà un mes que vinguera calor. I la calor fa que la sandia sigui un producte de consum majoritari. Damunt és un producte que, com jo sempre dic, agrada als xiquets. Sí. I com és un producte que agrada als xiquets, estem salvats. Vale? Perquè si... quan el dia que els xiquets no se sol agradar massa la verdura...
1: No, però és que ara que fa calor...
2: Sí. Els xiquets en la verdura sempre han tingut aquella... No m'agrada la verdura, però en la sandia... això no passa. Entonces, com totes les festes, quan la gent joveneta està a les festes, esta festa triomfa. Pues a la sandia, com li agrada a la gent jove, pues triomfa també esta fruta o verdura o com la natura li poguéssim dir, de cara a estos mesos de calor, que diem el d'estiu, que en el mes de juliol és el mes de calor per excel·lència aquí al Mediterrani. I dit això, pues, la campanya, pues, la veritat que està anant molt bé i estem pràcticament en el punt en el que si aguanta esta calor. Ara avui estava sentint este matí les notícies de que queden dos dies d'ola de calor, no? Que seria sí. La segona ola de calor. Ara se mireix així. Antes li diem el d'estiu fa calor, però ara anem a oles, no? Ja que sumar un tant per cent d'humitat, un tant per cent de temperatura, en fi, uns dies mínims perquè se consideri una ola de calor. Estarem en la segona. Últimament, en este canvi climàtic o en esta època que estem vivint en este moment, el mes de juny solen ser molt calorosos. I el juny d'enguany, del 2026, ha sigut molt calorós. Diferència a l'any passat, que l'any passat el juliol no va ser tan calorós, vale? I enguany està seguint la pauta, en pujada, en esta segona ola de calor que diuen ara els meteorologos, és més alta que la primera, i enganxat en tota la producció de sandia. Pues s'ajunta la tormenta perfecta, no? Calor, producció i consum. I com hi ha tant de consum, no acaba d'haver almacenament. Tal com se cull, se ven. Vale. Entonces els supermercats estan diàriament buscant sandies. Estan buscant sandies perquè jo he vist ara una miqueta la temperatura que farà els pròxims 15 dies, jo que fique emet 15 sí. dies, que això ho fem tots per veure quina temperatura veiem, si si plourà o no plourà.
1: Sí.
2: I allí només ve uns sols, allí en el que jo he estat durant este matí, en el qual la temperatura pràcticament 24-25 mínima per la nit, que és calor.
1: Sí, calor.
2: I quasi 30 graus a 32, que després això a la sombra, però després al sol, que està, los melos solen estar al sol, pues és més alta, no? I pareix que només que passés esta setmana que ve, que acabaríem ja el 20 de juliol, hi hauria una quantitat de sandia ja treta, perquè ja començàvem a parlar de que se podien produir sobre 12 milions de quilos de sandia. Què passa? Els 12 milions de quilos se tenen que madurar i collir en un mes, no? Això quasi suposa 3 milions de quilos a la setmana en tots els productors de sandia que estan a Vinaròs, a Benicarló i a Peníscola. Ara en aquest moment estaríem per 5, no? Pues encara en quedarien 7 que estan en el camp, però estos 7 en aquestes calors també tindran tendència, tot bo no podia ser, a madurar una miqueta antes, perquè també la calor fa pues, que les coses per mi no és igual tindre 30 graus que tindre 25. Estos 30 graus farà que la sandia madure una mica antes, i és molt important, per això els anys se consideren bons o ruïns, que quan ve este cop que ara vindrà, perquè ara la sandia madurarà més a pressa que no el que han madurat fins ara, perquè has tingut com una mica de coll, no? Una mica de marge, sí. Si no collo avui demà, això se anirà, este comodí no l'aniràs perdent. La sandia haurà que anar collint perquè no se passe, perquè no madure més de lo que té que madurar, per lo qual tindràs menys temps. Si això t'enganxa en els almacens buits, ahí tens molta avantatge.
1: Sí.
2: Això t'agarra en els almacens plens i això ja és la catàstrofe, que això és el que ens ha passat anys, que quan ha vingut a millor no ha fet, ha vingut calor, després ha vingut per lo que siga més fresqueta, s'ha baixat en Europa, s'ha baixat el consum, s'ha bloquejat, s'han començat, els melons ja han de collir-los igual, clar. Però no és igual collir-lo i ven-lo que collir-lo i guardar-lo, perquè quan comences a guardar, tot el que ve va guardant-se, amontonant-se, i això es té que sortir. I clar. Llavors què fa la gent? Ja el preu baixa, perquè és una sensació de trau-lo com pugues, quasi que demà ve mig milió de quilos més i tens el mig milió d'ahir, i això fa que baixi el preu molt i la campanya sigui un desastre. Però un guany de moment estic bastant sentit avui també de 40-50 cèntims pel llaurador, quan parlàvem que el cost és molt car i tot el que està ara va mateixar. Imagina els aquíferos com deuen anar, perquè s'estan regant tots els tarongers, perquè la calor també afecta el cítric. Ahir deuen anar els pous sense parar, per regar-se perquè no hi haga merma, perquè la planta no pot sofrir, si sofrís pues esporgue, en fi, tots són problemes, i la sandia necessita aigua també,
1: i
2: en aquest moment s'està gastant molta aigua, perquè és el moment de més calor, és el moment que més falta fa, i això fa pues, que els aquíferos pues, vagin baixant de nivell, perquè deuen dir que ha passat, així que xuplen tanta aigua perquè fa falta, i això també és un consum més de llum, és un consum més de gastos que fan falta per treure aquesta aigua, i és molt important pues, que en tots aquests gastos necessaris pues, tingués un marge econòmic per poder fer front.
1: Jo volia preguntar també sobre això que me dies, que ara, pues, claro, fa més calor, doncs teniu que gastar més aigua. Heu tingut que fer alguna modificació en el sistema que gasteu habitualment per a regar les sandies, o com ho esteu gestionant?
2: Avui en dia, com està tot molt mecanitzat i molt, se fa tot en els localitzats, això solen anar en ordenadors.
1: Ah, bueno.
2: I se fiquen en marxa soles. Això ha canviat molt de antes, perquè si no és, però vull dir que ara ells pues, hauran ficat algun rec suplement, un suplement de rec, a millor de nit reguen de nit, i a millor fan una pues, jo que sé, per allà per la tarda, per no arribar, perquè la planta no s'estresse, i que pugui anar pues, bé fent el producte vaiga en la seva norma. Això és un avantatge, eh? Les coses,
1: sí, sí.
2: Les noves tecnologies venen a ajudar i els recs localitzats és una de les coses que pràcticament tenint un ordenador i tenint unes hores de rec, tu pots regar una hora o en una vegada, o pots regar 4 vegades 15 minuts
1: per tramos,
2: i a millor la planta li cau molt millor regar durant 4, això al final al cap és ficar l'ordenador en marxa i ella, i ell soles se fica en marxa, pare, se fica, pare. I no com antes que tenies que regar tota de cop perquè claro. Que tinguera la uia, ja l'aniràs agarrant tu a, quan te faiga falta, per lo menos que tingués sabó, entens? Que tingués aquella terra a banyar. No, ara més o menys se li regué perquè la planta no s'enxarqui allí tinga, i no xuple tanta uia de cop, que tampoc és bo, perquè la planta si té set i veu molta uia, això passa a les persones.
1: Sí.
2: Si tenim molta set i veu molta uia, veiem que queden pansits. Per la melonera, l'únic que va passar que aquell meló pegue un plaf, baden, que és el que a vegades baden. És que intentar... Pensa que els melons també s'acalenten del sol. Estan allí i el sol les pegue.
1: Claro.
2: I si hi ha 30 graus, el meló s'acalenta i no és molt bo que estigui massa ple d'uia. Que tinga l'uia que necessite, però no allò perquè cau, quan té set anys la planta tampoc també tira que va allà que xuple i no és bo, això són coses que fa pues, que tinguin menys més i més producte final en venda.
1: Uh-huh. I en quant al preu, bueno, havíem mencionat antes quan s'està pagant el quilo de sandia al camp i quan arribarà al consumidor esta campanya, que bueno, realment no ho sabem, però quan estimes que arribarà al consumidor?
2: La sandia pràcticament ara s'està collint i arriba en 2 o 3 dies. Després jo sí que te puc dir, perquè he estat al supermercat i estem mirant-los, és de molt bona qualitat, eh? Enguany la sandia és de molt bona qualitat. Suposo que molta gent quan sí. Dirà sí, perquè hi ha hagut anys que està més aguadida, hi ha hagut anys, però no, la que jo estive en diferents mercats, perquè al final a vegades vas a un, vas a un altre, veus, i sí que és cert que se ve molta tallada, no? De la talla, perquè
1: sí,
2: tu t'assegures molt perquè estigui rogeta, perquè inclús quan tu la tallen pots mirar, pues m'agarro aquell tall que dius que m'agrada més perquè veus el color, perquè penses que aquell està millor que este, no res més. Després estan les senceres, de senceres no saps.
1: No
2: hasta que no l'obris és com aquella caixa de bombones que contava aquella pel·lícula. Nunca sabes que bombón te va sortir. Però s'està venent molta sandia perquè és més econòmica. Entonces, claro, el preu de tallada a la sencera, pues hi ha diferència. Però la sandia en aquest moment s'està collint i s'està venent ràpidament. Això és el que... està clar que vindrà un momentet que algú passarà, com sempre, no? Les pel·lícules al camp sempre tenen un moment de tensió,
1: claro.
2: Sempre hi ha un moment que algú passe i toquem fusta, i aquí en tenim bastanta, que no hi haga cap núvol, ni que no vinga, no llamem-se mal mal temps, però bueno, la meva sensació és optimista d'una campanya que feia falta també que aniguera bé, que no fora una campanya molt, molt frustrant, perquè la campanya anterior de la patata no ha sigut lo bona que tindria que haver sigut. Això ja arrenquem una miqueta fluixos, no? En menys força, i la sandia sí que, perquè la campanya de la sandia és l'anterior a la carxofa.
1: Sí.
2: I la carxofa ja s'està plantant als camps. I però la carxofa té un cost molt elevat hasta que comences a recollir. O sigui, quan colles la primera carxofa, pensa que encara te falta un mes per cobrar-la. I si ja parlem del mes d'octubre, novembre, i m'ho tenim que anar a cobrar a desembre, estem al juliol.
1: Claro.
2: Necessites com aquella sardineta grasseta per poder arribar a poder costejar tot el tema este. Entonces, la sandia és com una muleta que te pot fer pujar, te pot fer arribar a seguir no ofegant-te i no després esperar. Només que la sandia enguany evolucione com jo estic veient, que crec que serà, se mantindrà, inclús jo crec que pujarà de preu, perquè si fas escalós, a Europa també s'estan tornant. Ara està fent el Tour de França i allí s'estan tornant tots, sí. I a Alemanya igual, a Inglaterra igual. Això vol dir que tota la sandia tindrà una sortida. Això farà que hi hagi més demanda que oferta i possiblement o se mantinga o inclús puja. Només que aguante aquests 10 dies que ens venen per davant, ja hi haurà molta sandia treta.
1: Sí.
2: Ja ens quedarà molta menys i tot això se pot anar regulant ja. I ja, inclús aunque baixar entonces de preu perquè vingueren de la zona de la Manxa, que també internament estan torrant-se totes, sí. Que també la Manxa no fa calor, no és que allí pega fred, sinó fa
1: allí més, no estan acostumats.
2: En fa més que així. Pues que entonces hi ha com una espècie de baixonet perquè se venguen uns camions més per allà, però com... Sí, però tu ja tindràs la campanya quasi feta, ¿vale? I això serà una campanya, pues bé, la veritat que quan vam vindre així l'altra vegada a parlar amb nosaltres, calculàvem, ojalà, no pensàvem en aquests preus que estan fent ara, o sigui, pensàvem en menys, perquè ja resàvem que no fos una catàstrofe, sinó que si era una campanya per menys viable. I en aquest moment, és gràcies a tota aquesta calor, pues que és... Que és a veure, la calor fa... Ai, quanta calor, tots agobiats.
1: Jo pensava que no seria bona tanta calor. No sabia que per la sandia anava bé. Perquè per la pataca que m'has dit, ha passat algo, la campanya no ha anat bé per la calor o ha sigut per una altra raó?
2: La patata sí, no ha anat lo bé que tenia que haver anat perquè hi ha molta patata de fora.
1: Ve
2: molta patata de fora. I... La veritat que la patata nova, com en teníem antes, que quan venia la patata nova primerenca del Mediterrani, la gent consumia esta patata, això ha deixat de ser realitat.
1: Vale.
2: Esta gent com a València cullen les patatetes, es prenen caixetes i se porten al mercat, diríem, setmanal o local... i la gent deixava de comprar les patates velles franceses o de Burgos, les patates que són collides molt més tard i dures, i que és una patata que normalment esta és la que ha triomfat en els lineals. La gent ara està comprant saquells de pataques de 2-3 quilos als supermercats, qui ve limpia, rentada, que sol ser tota blanca.
1: Sí.
2: I això és la forma que la gent compra les patates. Ja no compra patata límpia nova. I el que passa, la nova, si no té un preu una mica més alt, perquè se cull antes de que la planta es faiga vella, perquè és més tendra, deixa de tindre. Per això la deixes que se faiga la patata vella, se quede baix la terra, però si el Mediterrani fa massa calor i entonces necessite trau-se. I què passa? La gent ha de traure-la com a puga. I de fet jo penso que tota no s'ha tret, i si no encara deu quedar-ne molta per vendre encara. Per això és una campanya que encara no se sap ni el preu, perquè encara falta molta producció per col·locar. I això, la patata damunt és un producte que se sol cobrar en una mitja de tota la collita, tota. O sigui, si s'ha venut a primera 10 pessetes i l'última pesseta, pues se fa la mitja de tot el que pedia algú. Perquè mos entenguéssim,
1: sí.
2: No? Perquè ara pessetes ja no n'hi ha,
1: no.
2: Sí, ja no n'hi ha. Però bueno, sí que és cert que la calor ahir no afecta tant, no? El que sí que afecta a la calor a la patata és que com està baix la terra i s'ha calenta, no és bo.
1: N'hi ha que traure-la antes.
2: N'hi ha que traure-la perquè baix la terra se pot arribar a coure. Si damunt la planta s'ha secat, pues la terra s'ha calenta molt. La terra s'ha calenta moltíssim. Moltes vegades la calor que tenim per la nit és de tota la calor que té la terra que tira amunt, no? A tots els pobles, a vegades encara fa més perquè els asfaltats, el quitrà, encara s'acalenta més. I això per la nit solta aquella calor. Això, a vegades, això que diem antes, les dones que s'assentaven a la porta a fer la xerraeta a quasi 30 graus i perquè no podien dormir dins de casa... I dius, quanta calor fa? És que encara tota la calor del poble de tot el dia,
1: sí.
2: Fa que fins que no ve la matinada, això no es refresca. Però la patata no era, el preu del consum no té res que voler en la calor. La patata és un producte que no se menja en calor. Jo ja. Inclús diria que se menja més en fred. Però bueno, avui en dia, com la majoria de patata que se ven és pa frigir,
1: claro.
2: És patata frita, pues, a l'estiu se consumeix moltíssim la patata congelada frita. O sigui, sí. Això és en tots els plats de la gent jove.
1: Sempre fiquen de guarnició.
2: La guarnició és la patata, normalment.
1: I, pues, bueno, parlant de productes de proximitat, ¿creus que en la campanya de la sandia se valora més que siga de proximitat? I quins avantatges té per la gent comprar la sandia d'ací?
2: La sandia nostra, la de Baix Maestrat, de Benicarló, Vinaròs i Peníscola, és, té un nivell de qualitat superior a, diríem, al resto d'Espanya. Tu em diràs, i com ho saps? I per què? I això ho dius tu per dir, no. Els supermercats venen a buscar-la. I és, ja ho saben. És per l'àvia que tenim. Nosaltres així reguem en àvia de pou, àvia fonda, àvia fresca, àvia potable. I altres puestos reguen en àvia de sèquia, àvia de trasbasses, àvies que són, pràcticament no són bones ni per consum humà, vale? De trasbasse. Això al final repercuteix en la qualitat de la planta. Només en això. Després els terrenos, les terres, les nostres terres d'ací són arcillo-arenoses, que és aquella terra roigeta que normalment s'apega, tu fas en la mà i notes que fa, és com un fang que s'apega a les rodes del cotxe. Quan plou i entres en una finca de terra, vas tot el rato tacaracaracarac, sí, tirant terra. És una terra pegaloseta que aguanta la humitat i no aquelles terres, altres puestos que són molt saldonenques, que fa que pràcticament l'havia plou i vas en les sabates i no t'enfangues i t'has que regar més vegades. Al final, si tant regues els materials, els microelements, el menjar que diem per la planta, allí se'n va més ràpid. Aquí, com hi ha allò que està fang, no sé, s'apega més, se queda. Entonces la planta té més aliment a les terres nostres, si això les sumes, però aguanta més i damunt té l'àvia fresca potable de pou que tenim aquí, perquè som una zona privilegiada,
1: sí.
2: La veritat que a més, tu mires la província de Castelló i tot el litoral està ple de marjals, està el de Peníscola, està el de Cabanes, el de Torreblanca, després està el de Moncofa, Xilxes,
1: pues sí.
2: Tots són marjals. Què són marjals? Àvia que ve de dalt i antes d'arribar a la mar surt, que de fet allí tot són, no hi ha res, no pot haver cases ni pot haver res, Peníscola, per exemple, si no tinguera prat tot serien hotels, però és que allí no pots fer res, que allí no s'aguanta res, allí les cases caurien perquè baix tot, no hi ha roca, tot és fang, i allí està, pues, allí tenim tot el prat de Peníscola, igual que el de Cabana, i mira el de Torreblanca, si hi ha terreno a Torreblanca que és marjal. Estes són quan tu me dius la pregunta que m'havies fet, per què les nostres sandies, sí, sí, són més bones, pues, és perquè tenim la sort de tindre natros així, natros, per exemple, si no tenim marjal, perquè el marjal damunt és avui més superficial i no tan bona, està més salaeta, però aquí no, aquí tenim pous d'avui dolça, bona, i que la planta, pues, l'agraeix. A més, quan surt tan fresca, la mateixa gela la terra.
1: Ai, és millor, clar.
2: I tot és la terra, l'equilibre, perquè també la planta també té una vida en el qual a certa temperatura pare, se bloqueja, no? Fa pap, i se queda quieta. Si tu tot allò li ho suavises en l'aigua, doncs la planta no pare. I això és bo, que la planta, en general, és molt millor que la planta tinga una vida contínua, que no vaiga parant engegant. Ara, fins que no arriba a 28 graus, pues, claro, pues aquí està dues o tres hores que superem aquesta temperatura i està la planta, pues, esperant a que baixi.
1: Com les persones, eh?
2: Igual que les persones.
1: Les plantes, igual que les persones.
2: Jo el que sí que noto és que, això serà, sí que penso que el canvi climàtic, el ventet, nosaltres diem el Peníscolà, el Garbí, el ventet de la mar, que tota, sí, la vida ha vingut a suavitzar-nos la temperatura a los que vivim al costat, cada vegada el veig més calent.
1: Mira, això era una altra pregunta, que com havíeu vist que estava afectant el canvi climàtic a les plantes.
2: Pues, lo que te diria, l'aire que ve de la mar cada vegada més calent. Això vol dir que la mar cada vegada està més calenta.
1: Sí.
2: De fet, I jo me vaig tirar a guanyar l'Auia un dels primers anys que m'he tirat més pronte i no la vaig notar tan ni tan gelar. O sigui, la vaig notar està bona. I dic, pues antes te tiraves més tard.
1: Sí.
2: Perquè la notaves molt gelar. Oh,
1: la notaves massa fresca.
2: Te gelaves. Oh. Pues ara dic, i ara veus un vent, i això molta gent l'haurà vist, que fa un vent calent, fa un vent ve de la mar calent, perquè el vent calent és el ponent ve de dalt, o ve, diríem, de València per així, però no ve de la mar, no ve de terra, és un vent, el ponent és un vent de terra, que sol vindre de l'Àfrica o això, però este sí que ve de la mar, i ve calent, i fa que a vegades estàs baix la sombra i fas, ostres, et fa aire, veus que se menegen les fulles i fas, collo, pues, quina calor fa en el vent ni a la sombra estem fresques, no? Què afecta el canvi climàtic? Jo crec que està afectant molt, però molt desgraciadament, als cítrics, que som zona de cítrics, eh? Possiblement molt més zona de cítrics que de sandia, i està fent estragos perquè no està acostumbrat, sobretot les mandarines, les clementines, o no s'han acabat d'adaptar, o la planta va una mica marejar, i dient, però és este bochorno al mes de juny, que és, sempre se diu que per Sant Joan és quan tu pots dir tindre collita o no tindre collita, no? Tu vas veient que floreix al mes d'abril, a finals de principis de juny, pues ja vas veient que va quedant algo, però tens que passar fins a Sant Joan tot el juny, i llavors allí ja fas el que està i el que no està ja ha caigut, però claro, massa calor ha fet que Sant Joan ja quedara massa poc, i però que a mi m'han dit gent que té cítrics en la taronja encara no se pot dir perquè encara falta, però en la Clemenules hi haurà hasta menys collita de l'any passat, i bueno, l'any passat, d'aquest any, menys collita que hi ha hagut, que colliran l'any que ve, hi haurà menys collita que enguany, i enguany pensar que venim d'una collita ja mermada, ja van dir que havia un 10% menys, si havia un 10% menys de quilos de l'any anterior i enguany era menys que d'este 10%, doncs serà un any en clementina fluix, i això sí que ve per la calor, i això damunt sume, per desgràcia, perquè que todo perro flaco todo son pulgas, fa que hi haguen totes les, diríem, tot el que afecte a la clementina,
1: sí,
2: l'aranya, los trips, el cotonet, tota la mosca més
1: de la calor. Sé que és veritat que pareix que hi ha moltes mosques, i això sí, és de la calor.
2: Sí, i mosquits, i això ja mos afecta després.
1: Sí, mos afecta després.
2: Els mosquits, sobretot a nosaltres, que toquen, sí, mos maregen molt. Però en el cítric hi ha un atac d'aranya que deixa el taronger sense fulles. I fas... en el poc taronja, la poca mandarina que hi ha. Me falta ara... arruixa que arruixa va matar tota aquesta aranya, i mata aranya, trip, perquè la poca mandarina que hi ha, damunt que siga bona, perquè no siga cas que estigui tota rosegada del cotonet, de la picadura de la mosca, i la veritat que m'agradaria dir unes altres coses, però també, bueno, també tinc que dir el que me diuen i el que veig, i el que veig és que en el cítric, en clementina, no s'espera un any, diríem, positiu, al revés, pocs quilos, esperem que el preu, per lo menos, a més, si hi ha pocs quilos, el preu serà més alt, clar, perquè això va oferta i demanda, i esperem que la qualitat siga lo suficient bona perquè no hi haguen o comencin a portar més gènere de fora, perquè així ja saps que quan no n'hi ha ho busquen, sí, de fora. El canvi climàtic en aquest moment està afectant més en el aguacate o en l'avocat. Pareix que serà una bona campanya, pareix que ha aguantat, al ser un producte més tropical,
1: sí,
2: pareix que veníem d'un any que havia quallat poc, que també era un any que va esporgar molt, però aquest any pareix que, com l'any passat, la planta enguany ha volgut treballar més, i en això m'ho salvarem. La gent que tinga els abocats, de moment, estan d'enhorabona. el que mos, esperen que la taronja també acabe pues, pues, totes les navelines i totes les altres varietats que surten ahí, les lanes i les valències aguanten i que no i que només se quede ahí, que siguen les clementines les que enguany pues, tindran aquest any més fluixet. Però, bueno, però no podem fer res ahí.
1: I quina diries que és la principal preocupació dels agricultors de la campanya de la síndria?
2: A més, que no vinga que vinga fred i que no vinga cap tormenta rara, perquè avui també he vist que hi ha tronades per l'interior.
1: Sí.
2: També és cert que són temperatures molt altes. Ara estem en Sant Fermín i este matí ja he vist l'encierro i ja estaven allí que se coïen de calor a les 8 del matí, o sigui que estan arribant a 40 graus i això és normal que per la nit evolucionin les tronades a les muntanyes i ploga i refresca un rato perquè allò seria insufrible si no hi hauria alguna gota. Esperem que aquí no arribi, aquí costa més, però bueno, això és el que més tindríem de món en aquest moment. Nosaltres, clar, perquè la campanya dure 20 dies més i en aquests 20 dies juguem molt i seria pues, una patada, seria un disgust enorme que hi vinguera una desgràcia. Lo normal és que no vinga, està el temps molt sec.
1: Sí.
2: I quan està en calors això tindria que vindre una cosa molt i a més ja s'hauria vist, perquè avui en dia els homes del temps aquestes coses ja més o menys ja les prevenen en bastants dies. I jo crec que enguany tot el que passa durant l'any pues bueno, Déu t'ofegue però no te mate, no? Com diu aquell, pues ahir m'ho ha deixat una mica la sandia perquè els que n'han fet, perquè no és que tot el món n'ha fet, però tots els que l'han fet i se l'han jugat, pues que tinguen esta campanya pues que estiguen en este moment però almenys treballant en bona cara, que això canvia la cara quan veus un llaurador que està venent la sandia 10 cèntims, fa una cara que no li arriba, no pot alçar la barbilla i ja per lo menos pues, se'n riuen quan en quan, i perquè també n'hi ha que reconèixer que la sandia és uns dies d'agotament. Estaríem com si diguérem va fer una cosa com los bars de Vinaròs quan estava fes de Sant Joan, no? Quan són les festes treballen.
1: Sí, sí.
2: I treballen, uau, ben i caro, quan estem fent lo pincho, que totes les cafeteries estan fart de pelar carxofes perquè treballen i treballen. Pues ara això és igual, ara estan treballant i la sandia és un producte que pesa, transportar-la i en seguida s'omplin els remolcs i han quedat fent un altre i és molt, arribes cuitet a casa i per lo menos que te valga la pena, perquè si arribes cuit i tens que ficar dins de la butxaca, pues ja que segur que mos han entès tots.
1: Bueno, pues per la meva part
2: molt bé. Pues ara jo només recalcaria una miqueta pues, en el tema de ABA, que estem en plenes campanyes de les ajudes, que estem ens queda hasta setembre, que suposo que se prolongarà una miqueta, però com no ho sabem no ho podem dir perquè estan ficant moltes coses, hi ha moltes dudes, hi ha coses que se pregunten i te contesten, encara no han tret algun que ha de formulari, però qual tot està una mica retrasat i això dona senyals de que pues, a millor del 3 de setembre s'allarguen una miqueta, però que estem en els plans de millora, estem en les subvencions dels fertilitzants, que també hi ha ajudes per hectàrea, ha sortit avui també ja el plan Renove, que té un vehicle de més de 15 anys, el pot retirar i te subvencionen un de nou, i que totes aquestes coses pues, ficant-se en contacte en l'oficina d'ABA de València, pues, t'enviaran seguir un tècnic i te comentarà de tu a tu el que tu pots acollir-te, què és el que vols, i com nosaltres diem, vestirem el sant, i podràs pues, acollir-te a aquestes ajudes si te convenen o no te convenen, o si pots o no pots, perquè hi ha una regulació,
1: hi ha uns requisits
2: que tens que complir, hi ha zones de més despoblades que tenen pues, més ajudes, hi ha la que són a la costa pues, en tenen menys, si tenen productes que estan homologats com a denominació d'origen o IGPs, pues, tenen més punts, menys punts, segons si l'empresa és més gran o més menuda també, però bueno, això és cada diríem productor, cada empresa és el que li conté al tècnic, que és el que té que fer després l'expedient per tindre aquesta ajuda. Són molt importants. Jo sempre dic que ja que no podem anar tots manar els preus, per lo menos sí que ja que l'administració mos fica ajudes, és bo agarrar-les, perquè no és igual tindre un 70% de subvenció de lo que compres a pagar el 100%.
1: Claro.
2: Perquè si damunt te pugen el guano, te pugen el gasoi, i damunt renuncies a les ajudes, pues és valent, perquè poden les tindre, però bueno, cada un a casa d'ell mana ell, jo
1: sí,
2: no tinc

I fins ací la primera part de l'Hoy por Hoy de Ser Maestrat. Mos veiem a la 1:07 amb més entrevistes i més notícies.

0: Molt bon dia a tots i a totes i benvinguts a la segona part de l'Hoy por Hoy del dia d'avui, 31 de juliol del 2026. Avui contem en Marc Casanova, ell és membre de la comissió organitzadora del Carnaval, així a Vinaròs, on ahir van començar el Carnaval Summer 2026. També contem en Domingo Giner, diputat autonòmic, que ens parla dels pressupostos que es van aprovar a la Generalitat Valenciana. Parlem també en Lluís Ballesteros, ell organitza el tercer concurs de karaoke de Vinaròs. I també, com sempre, tots els divendres contem en l'actualitat a la cooperativa Benior de la mà de la responsable de comunicació, Suni López. Vos dixo en l'actualitat de Benior. Molt bon dia a totes i benvinguts un dia més a l'Hoy por Hoy del dia d'avui. Com sempre i tots els divendres contem amb l'actualitat de Benior i és que arribem a l'últim espai de la temporada, abans del descans del mes d'agost, i avui ho fem amb una proposta molt estiuenca, productes de la nostra terra, idees fresquetes per a la taula i alguns serveis que ens poden resultar molt útils quan arriben les vacances. I com cada setmana, la responsable de comunicació de la cooperativa de Benicarló, Suni López Fibla, ens acosta tots els temes. Molt bon dia, Suni.
1: Bon dia, Gabriela. Què tal? 31 de juliol, a les portes ja del mes d'agost, i per això avui tanquem temporada amb un espai molt vinculat a l'estiu i a tot allò que podem disfrutar durant aquestes setmanes. És a dir, productes de qualitat, receptes fresquetes i, per descomptat, serveis de Benior que ens fan el dia a dia i els viatges, com veureu, un poc més còmodes.
0: I bueno, comencem parlant de territori i d'un producte que representa molt bé el paisatge i la cultura mediterrània, com és l'oli d'oliva verge extra.
1: Em sembla perfecte i per això avui volem posar el focus en un dels nostres proveïdors i a més també soci nostre, com és Povill Ecològics. Un projecte nascut a Càlig de la mà de David Taus, que coneix molt bé la importància que un bon producte és quan naix sempre d'una bona terra. I Povill és el resultat del vincle amb el territori, del coneixement transmès entre generacions i del desig de recuperar un paisatge que forma part de la nostra història. Treballen, com sabeu, amb oliveres centenàries i mil·lenàries, varietats amb identitat pròpia i una agricultura ecològica respectuosa amb el territori i amb la biodiversitat. Perquè cuidar allò que mengem també significa cuidar el lloc on s'ha produït.
0: I al costat de l'oli disposem d'una varietat de productes gourmet.
1: Doncs sí, una gran varietat, són propostes molt originals, com per exemple, se m'ocorreix, el caviar d'oli d'oliva verge extra o la crema de garrofa amb oli, que és tot un espectacle. I que us recordarà a una crema d'avellanes i de xocolata, molt coneguda, però en aquest cas el que aporta és un ingredient de proximitat com és la garrofa. Podeu descobrir tota la gamma de productes en la nostra tenda online i també en el nostre súper del Polígon Industrial.
0: I entre tots els seus olis n'hi ha un que ha rebut un reconeixement especialment important.
1: Doncs sí, són moltes les distincions que van rebent, però el seu oli de la varietat arbequina ha sigut considerat el millor oli d'oliva verge extra ecològic de la Comunitat Valenciana per la prestigiosa Escola Superior de l'Oli d'Oliva. És, sense dubte, un reconeixement a un producte excel·lent, però també a tot l'esforç, la il·lusió i l'estima que hi ha darrere del projecte. Així que avui volem felicitar a Povill Ecològics i també a David Taus, el seu gerent.
0: I, bueno, un bon oli d'oliva verge extra és també el toc final perfecte per a una recepta ben fresqueta. Quina proposta es portes avui per atacar aquesta temporada radiofònica?
1: Doncs avui anem a acompanyar a la protagonista de l'estiu, a la síndria, en un tartar de síndria amb albocat i formatge feta. Una recepta molt refrescant, senzilla i plena de contrastos. Per a fer aquesta recepta, doncs només hem de tallar la síndria i l'albocat a dauets menudets. Afegim el tomate, el formatge, formatge feta, com us deia, l'esmicolem, i si ens agrada també podem posar un poc de ceba morada ben picadeta. Ho amanim amb suc de llima, un pessic de sal, pebre i un bon raig d'oli d'oliva verge extra, que és el que tampoc ha de faltar en aquesta recepta. Podem servir-ho dins d'un motlle redó perquè quede més vistós quan ho emplatem i acabar amb unes fulles de menta o de coriandre. I la dolçor i frescor de la síndria, veureu com combinen molt bé amb aquesta textura més cremoseta de l'albocat i el punt salat del formatge feta. És una recepta, per tant, ràpida, saludable i perfecta, com a entrant o també per a un sopar lleuger d'estiu. I també una manera diferent de continuar disfrutant de la síndria de Benidorm, que, com sabeu, és la reina de l'estiu.
0: I bueno, per als dies que no tenim temps o simplement no es ve de gust cuinar, vull recordar que al supermercat de Benidorm també trobem aquestes propostes preparades i ben fresquetes.
1: I tant, al nostre supermercat, també a la botiga online de Benidorm podeu trobar eixes cremes artesanes de verdures que són perfectes per als menjars de l'estiu. Tenim diferents sabors, fins a 5, per exemple, de carabasseta, de carxofa també tenim crema, de verdures com el aiporro, i són una manera, com te deia, de tindre algo variadet, sempre preparat a la nevera, com una opció fàcil, saborosa i refrescant. És una proposta, per tant, molt pràctica per a un primer plat, per a un sopar lleuger o per a aquests dies en què tornem de la platja, de treballar o d'un viatge i volem menjar bé sense complicar-nos massa. El supermercat Benidorm el trobeu, com sempre, al polígon industrial El Collet de Benicarló, que és el vostre súper de quilòmetre zero.
0: I bueno, parlant precisament de viatges, agost, es comencem ja demà, és un mes de vacances, de molts de desplaçaments per carretera. En aquest sentit, la benzinera de Benidorm també pot convertir-se en una parada molt útil.
1: Sí, i abans d'eixir viatge, és important revisar el vehicle, planificar el trajecte i, per descomptat, omplir el depòsit. I a la benzinera Benidorm ho podeu fer, repostar de manera còmoda a les nostres instal·lacions del polígon i també amb un bon descompte si us feu socis, sòcies de la nostra cooperativa perquè teniu avantatges directes en el preu dels carburants. Us ho recordo, perquè per una quota única de 3 euros per fer-vos sòcies, podeu donar-vos d'alta i aconseguir la targeta de la nostra cooperativa amb un descompte directe de 10 cèntims d'euro per litre, en el cas del gasoil, i de 8 cèntims d'euro per litre en la benzina. I podeu sol·licitar la targeta a la mateixa benzinera.
0: I ja que estem preparant dels vehicles per a vacances, també el podem deixar ben net abans d'eixir o en tornar del viatge.
1: Exactament. En la mateixa estació de servei trobareu el nostre rentacotxes Laser Wash sense contacte, un dels sistemes més avançats del mercat. Com que no utilitzem en el rentat ni raspalls, doncs evitem possibles ratllades o danys en els diferents elements del vehicle. A més, el nostre rentacotxes està obert les 24 hores del dia i permet pagar amb targeta. Per tant, podem aprofitar qualsevol moment, tant abans d'iniciar el viatge com tu dies, com després a l'hora de tornar per deixar el cotxe net i preparat.
0: O sigui, en definitiva, acabem aquesta temporada amb una barreja d'ingredients perquè tenim productes de la terra, receptes ben fresquetes, propostes per menjar bé i servicis pensats tant per als dies de vacances.
1: Doncs si tanquem esta temporada, també ho vull fer recordant que Benidorm continua al costat de totes les persones durant tot l'any. Marxem de vacances este mes d'agost, com moltíssima gent, però continua treballant el motor de l'empresa des del camp fins al supermercat, la botiga online, la benzinera, el rentacotxes i la resta de serveis de la cooperativa. I per això vull aprofitar aquest espai abans del descans d'agost per donar les gràcies a tots els oïdors per haver-nos acompanyat una setmana més durant tota la temporada. I a vosaltres, gràcies per obrir-nos els vostres micròfons i permetre'ns acostar l'actualitat de Benidorm a tota l'audiència.
0: Pues bueno, Suni, ara sí que sí, arriba ja el moment de descansar del micròfon, unes quantes setmanetes. Moltíssimes gràcies i que disfruteu tant tu com la gent de Benidorm d'unes molt merescudes vacances.
1: Moltes gràcies, Gabriela. Un plaer estar amb vosaltres i per la meva part també. Espero que disfruteu d'un mes d'agost tranquil·let, ple de bons moments i també de les festes dels nostres pobles, que en són molts els que estan en festes. Nosaltres, com te deia, continuarem treballant i oferim-vos els nostres productes i serveis, encara que fem una xicoteta pausa radiofònica. Molt bon estiu i ens retrobem al setembre.
0: Moltíssimes gràcies.
2: Carnaval torna en ple estiu. Del 30 de juliol al 2 d'agost, Vinaròs es vesteix de color, música i festa amb el Summer Carnaval 2026, l'edició més gran de la seva història. Recupera la teua disfressa, posa't la purpurina i vine a gaudir de 4 dies d'ambient carnavaler, espectacles i molta, molta diversió. Aquest estiu el carnaval es viu a Vinaròs, no t'ho perdis.
0: Hola, molt bon dia i benvinguts un dia més al nostre programa de l'Hoy por Hoy de Ser Maestrat a la secció d'entrevistes. Hoy contamos con Marc Casanova, miembro de la comisión organizadora del Carnaval de Vinaròs. Primero que nada, muchas gracias por venir.
3: Muchas gracias a vosotros también, buenos días.
0: Y bueno, empezamos porque hoy empieza el Saber Carnaval 2026. Él lleva ya bastante 4 días de programación, del jueves al domingo. ¿Por qué ha crecido este año?
3: Bueno, pues empezamos tal y como dices hoy jueves empezamos con la fiesta del pijama y lo hemos hecho crecer un poco por la necesidad que teníamos tanto los de dentro, los vinarosens, como los turistas, ¿no?, de ver un poco el que es la esencia de carnaval. Eso por una parte, y por otra hemos tenido esa necesidad de que venimos de un carnaval de invierno un poco, vamos a llamarle atípico, pero completamente normal para ser los meses de invierno, ¿no? Tuvimos una cancelación de uno de los principales desfiles, el día más importante para la gente de aquí, y así como también hemos tenido la noche de disfraces, tuvimos que cortar su realización por la alerta roja que teníamos emitida ese viernes a partir de las 12 de la noche, por lo que hemos visto la necesidad de seguir avanzando. Se han propuesto cosas tanto a las juntas y demás, pues propuestas para intentar hacer, y al final pues nos hemos quedado con una programación de 4 días. Creo que al final la gente al final con el carnaval sí que podrá llegar a ver un poquito lo que son las fiestas pues temáticas, como es la de esta noche, mañana pues es eso para la fresca y demás que vamos a comentar, pero que bueno, que al final esa era nuestro mejor la mejor oferta y la mejor cara de visibilizarnos lo que es el carnaval.
0: ¿Hay alguna novedad respecto a años anteriores?
3: Bien, novedad, empezamos con esta noche, es la noche más novedosa, ¿no? Y es la de la noche del pijama, que bueno, tenemos un poquito como asociación, pues el qué pasará esta noche. La gente va a ir en pijama de invierno, va a ir en pijama de verano, tenemos gente que nos dice, es que yo duermo sin pijama, y digo, pues entonces tenemos ahí ya el problema. Vamos a ver, será, yo creo que, bueno, pues tal y como apunta la venta de entradas, aquí a Vinaròs son molt de última hora. Entonces, pues sí que se está moviendo ya desde anoche, ha empezado a crecer el ritmo de las entradas, y creo que eso pues al final ya está indicando o apuntando a lo que va a ser esta noche, una noche pues de gente joven sobre todo, ¿no? Al final es un jueves que no todo el mundo puede tener libre mañana, pero sí que es como una de las principales novedades. Luego también novedad, podemos incluir ese segundo desfile que a muchos les causa un poquito de qué es esto. No es un desfile como tal, sí que es una fiesta inspirada en el desfile que nos faltaba, como hemos dicho antes, de desfilar en invierno. Pues hemos pensado, ¿no?, en hacer una versión un poco más frente a esta ola de calor, ¿no?, en un recinto cerrado, climatizado y con esa esencia que los comparseros queremos vivir y estamos esperando con ansias al domingo.
0: ¿Qué dirías que tiene el Summer Carnaval que cada año pues atrae a más gente de fuera?
3: Bueno, además del calor y la playa, eso es uno. Yo creo que el Summer Carnaval, bueno, es una fecha un poco, vamos a ser realistas, complicada porque tenemos una variedad de festivales muy, muy buenos a nuestra provincia. Tenemos mucha competencia en cuanto a fiestas patronales, que son de 10, ¿vale? Pero sí que es verdad que tenemos esa peculiaridad de ser como muy familiar, ¿no? Muy de casa. El ver la gente con la, bueno, pues sobre todo mañana viernes en el Sopar a la Fresca y su noche después con sus camisoles, con sus bufandas en este caso, no, pero sí sombreros, chalecos, pañuelos, de no sé, eso es como muy familiar, ¿no? Y luego pues lo que también tenemos es que Vinaròs somos un poble de bien, o sea que queremos siempre recibir a todos y que estamos abiertos abiertos a todo aquel que venga de fuera.
0: La gala de Reinas y Reyes es en el escaparate del carnaval. ¿Qué podrá encontrarse el público este año?
3: Así es, la gala de Reinas y Reyes, nuestro mayor acto, que se celebrará el sábado día 1 a partir de las 9:30 en el Paseo Foraforat, pues es nuestro mayor escaparate en cuanto al carnaval y en cuanto a la visibilidad que tiene en su oferta turística a Vinaros. Se celebrará de forma gratuita una vez más, empezamos el año pasado, porque al final la conclusión era: si queremos mostrar, tenemos que hacer algo que la gente quiera venir y verlo, y no eliminar, ¿no?, esa barrera o esa valla que hace que la gente no pueda asistir y demás. Es verdad que las plazas son limitadas en cuanto a los asientos, pero está abierto para todo el público que lo quiera ver de pie, así que no hay problema. ¿Qué vamos a ver en esa gala? Pues bueno, lo más maravilloso son las más de 50 reinas y reyes que llevan muchos meses haciendo esas fantasías que nos mostraron ya el 7 de febrero en la inmensa gala de reinas. Y también, bueno, pues esa ilusión que han vivido durante un año muy, muy fuertemente, desde lo que es la idea de su fantasía hasta lo que es el acto que cerrará el sábado, su reinado, durante todas las fases que ha tenido. Y luego otras cosas que vamos a poder ver también va a ser la novedad, no novedad, pero sí que va a ser la primera vez que vamos a desvelarlo, la temática del Carnaval de Vinaros 2027, que la verdad es que es una temática, pues bueno, hay que decir que Vinaros está de aniversario, lo que es el carnaval, cumplirá 45 años haciendo el carnaval. Recordamos también que es verdad que el carnaval se lleva haciendo mucho antes, ¿no?, pero desde que se tiene una constancia y seguimiento de lo que era el carnaval o de lo que conocemos más o menos a hoy en día, cumplimos los 45 años. Luego también damos las gracias a que vamos a poder contar una vez más con Smoothie, la Escuela de Música de Vinaros, y el Gimnas Gensana, que bailarán pues para todos los asistentes.
0: Bueno, como hemos mencionado antes, formas parte de la comisión organizadora desde hace 2 años, más o menos.
3: Hace cinco.
0: ¿Cinco?
3: Sí.
0: Me he colado.
3: Desde 2023.
0: ¿Se vive igual el Summer Carnaval desde dentro que desde fuera?
3: Ni el Summer Carnaval ni el carnaval, ¿no? Esto ya esta pregunta ya viene de hace tiempo, ¿no? Pero no, es para mí es algo llevado más a lo personal, ¿no? Es una responsabilidad de organización, ¿no?, y de pensar que estamos trabajando con cualquier elemento que subas en redes, cualquier elemento va a cambiar la vida de las personas, ya sea a salir esta noche en lugar de quedarme en casa, ¿no? Sí. O a hemos tomado una decisión negativa que va a impactar a la gente y que va a tener repercusiones. No problemáticas, pero sí que no están a gusto de todos. Entonces, pues bueno, al final es una cosa que mentalmente también es duro, ¿no? Esas decisiones.
0: Este año colaboráis con la sala Frenesí. ¿Qué ventajas aporta este espacio?
3: Bueno, pues al final el poder asociarnos con en este caso con el Frenesí Club o la sala Frenesí nos aportaba sobre todo pues esa seguridad ante visto lo que hay sobre las olas de calor, ¿no? Esas alertas amarillas, naranjas, rojas que estamos recibiendo cada día a través del Sendoje Comunitat Valenciana. Creo que primero un confort en cuanto a temperaturas y a seguridad de que el evento no va a ser cancelado por cualquier motivo, vamos a llamar climatológico. Y luego que siempre veníamos de unos summer carnavals que no sé si es la mala suerte, pero nos ha venido el viento, nos ha venido algún día de lluvia, nos ha venido alguna cosa imprevista. Sí que es verdad que hay un aforo muy limitado, que eso sí que nos limita en cuanto a organización, pero bueno, también creemos que la gente pues tiene derecho a disfrutar en un ambiente que sea agradable, que no estemos sudando, ¿no?, del calor y demás. Por supuesto, puesto que la esencia del carnaval va a estar, hemos contado con los mismos con el mismo personal que pone, o sea, al final los DJs que podríamos tener en el carnaval de Estiu, y eso al final nos aporta una tranquilidad de decir: oye, estamos haciendo el mismo ritmo de trabajo pero en otra ubicación.
0: Pues yo ya como última cosa, si quieres invitar a la gente que nos está escuchando a que vaya a este Summer Carnaval.
3: Bueno, pues tant a la gent del Maestrat com a la gent de Castelló, Terres de l'Ebre, que ens està escoltant, invitar a tots els que vulguin, seran benvinguts tant des d'avui dijous, potser per als més joves, fins a dissabte per a la gent. Podem comentar també que dissabte tenim un tardeo, que va ser la sorpresa que vam donar ahir en xarxes socials, un tardeo per a majors de 30, per tant està invitada també tota la comarca a que pugueu disfrutar de tant de passar la tarde a Vinaròs i veure el que és la gala de Reines i Reis per la nit.
0: Pues muchísimas gracias, Mar, por venir, por contarnos la actualidad y todo lo que va a pasar en estos cuatro días de carnaval. Muchas gracias.
3: Muchas gracias.
0: Hola, molt bon dia, benvinguts a una secció més del programa de l'Hoy por Hoy del dia d'avui, a la secció d'entrevistes. Avui estem en Domingo Ginert, diputat autonòmic. Primer que res, moltíssimes gràcies per vindre.
4: Gràcies a vosaltres per la invitació.
0: I bueno, parlem dels pressupostos, i és que ja s'han aprovat els pressupostos a la Comunitat Valenciana. Quina valoració fa el PP?
4: Bueno, la veritat és que els pressupostos són una ferramenta essencial per a la gestió d'una administració. Qualsevol administració necessita uns pressupostos anuals en la qual pues, allí pugui derivar-se quines accions vas a poder fer, no? La valoració positiva per part del grup del Partit Popular pues, positiva haver pogut alcançar un acord en el grup de parlamentari Vox, en el sentit de que poguéssim aprovar els pressupostos en què la prioritat continua sent educació, sanitat i servicis socials.
0: Uh-huh. I quines considera que són les principals novetats d'aquests nous comptes?
4: A veure, els pressupostos solen ser continuistes, no?
0: Uh-huh.
4: Jo crec que la novetat primordial és de que augmenten els recursos per a servicis socials, per a educació i per a sanitat. En temes d'educació, pues, bueno, el president ha anat desglossant una mica les millores que venien a ser a base de les reclamacions dels docents. Vull dir, estem parlant de més de 100.000 milions d'euros que aniran destinats a educació. La novetat és de que continuem tenint més ingressos a pesar de que estem a pesar, no? Vull dir, estem minorant el que són els impostos a les classes baixes i a les mitjanes, i que continuem pues, millorant ingressos. I a pesar de tot això, el pressupost augmenta en un cas un 6% a nivell global. Totes les conselleries també entre un 5 i un 7% augmenten la seva aportació econòmica en aquests pressupostos, però continuem, pues, bueno, desgraciadament, sense tindre una financiació adequada a les característiques de la Comunitat Valenciana. La veritat és que sí, és veritat que els pressupostos que arriben tard, però dona coherència a tot l'exercici del 2026 i considero que és important.
0: Des del Consell se parlen d'uns pressupostos històrics. De quina manera ho expresseu, això?
4: Sí, com te deia, augmenten els ingressos, per tant podem augmentar el que és les partides de socials. De cada 10 euros 8 se destinen a educació, sanitat i servicis socials, sols 2 al capítol 1 i a inversions. Després anem a continuar en la reconstrucció dels efectes de la dana, una part important que encara falta, però bueno, ja dia fa un temps que la Comunitat Valenciana està de moda, estan venint inversions, la seguretat jurídica és important, i una pressa clau per a aquesta seguretat jurídica són els pressupostos. Sí que és veritat que arriben una mica tard, són 6 mesos. El 2005 també es van aprovar al juny, vull dir, la roda continua. Ara ja les conselleries ja es comencen a programar el que serà l'exercici 2027. I bueno, considerem que són històrics perquè han pogut ficar damunt de la taula una sèrie de partides econòmiques que van destinades als veïns i veïnes de tota la Comunitat Valenciana.
0: Com a alcalde d'un municipi, en aquest cas de Sant Rafael, també es notaran aquests efectes d'inversions?
4: Bueno, en el cas de Sant Rafael hi ha una xicoteta partida, que és l'estudi de la viabilitat de connexió entre la província de Tarragona i la de Castelló. Com bé saben els oients, quan vols anar a la Sénia o bueno, o a la tinança, pues tens que passar per dins Sant Rafael, i és una mica l'embut, aquella S o la zona de la torre que diem els de Sant Rafael. Pues bueno, fa un temps va venir el conseller i li vaig explicar la problemàtica que hi havia. De fet, la va viure perquè lo vaig conduir per la zona zero, no? I ja guanya un xicot del pressupost de 20.000 euros per començar a veure quines alternatives hi ha per a solucionar aquest problema. Esta zona d'aquí, pues, hi ha una sèrie d'inversions a futur, a mitjà i a llarg plaç, que serà necessari millorar el que és la comunicació entre Tarragona i Castelló, o entre la part del Montsià i la del Maestrat, i que pues, bueno, estos pressupostos reflexen esta iniciativa. Però després també a nivell general tenim l'Hospital de Vinaròs, que té una millora, una inversió d'un milió d'euros, a punt ja de tres, però que a nivell social o a nivell sanitari de la comarca, pues, tenen la seva repercussió, no? Vull dir, a nivell de municipi té localitzades una sèrie d'actuacions en Benicarló, en Sant Jordi o en Vinaròs, en Peníscola també, però a nivell global pues, també tenen una incidència important.
0: Has comentat que una part dels pressupostos és destinat a la sanitat d'educació, has mencionat l'hospital d'ací de Vinaròs. Quines mesures més concretes també veuran els ciutadans?
4: Bueno, des de la millora tenim el centre de salut aquí de Vinaròs, d'una manera que són més de 5 milions d'euros, la qual va de congestionar una miqueta els servicis de Vinaròs, però també tindrem actuacions en diferents col·legis de millora, pues, bueno, la Salsadella que està ahí, vull dir, tenim, no ara recordo exactament a on va, però sí que són puntuals. També hi ha que recordar, i és important, que són els pressupostos que s'aproven ara i són els pressupostos en la mesura de que se puguen executar. Fer uns pressupostos perquè no s'executen no val la pena. Llavors van en xocotetes operacions quirúrgiques pressupostàries perquè se puguen fer. Algunes obres ja es van iniciar, però li dona consistència a este pressupost, però són executables. És important que siguin executables els pressupostos, perquè si no, després, per manejar el pròxim pressupost, hi ha desequilibris en quant a que pues bueno, està Hacienda, que és qui controla tot, i t'hi diu, mira, si no t'has gastat esta partida és que no la necessites. Llavors, pues, tu t'has de dir, sí que me l'he gastat perquè l'he executada. Si no l'executes, mal programada. Vale? I la veritat és que hi ha xocotetes actuacions a la comarca que valen la pena.
0: A banda, també has mencionat l'educació. Tras la vaga que van haure fa poquet, quines actuacions també se destacarien en educació?
4: Bueno, la medida més immediata que hi ha és esta aportació econòmica que se fa a les juntes directives en quant a la millora de la climatització de les aules. Se va... N'hi ha destinades 121 milions d'euros, que estic llegint, per a noves infraestructures, però bueno, com dia tenim una intervenció a Alcalà, al CEI de la Mola, després tenim a Benlloc, a la Verge de Loreto, a Salsadella, que he dit antes, a Torreblanca, a Vinaròs, al Josep Vilaplana. Vull dir, són xicotetes actuacions més significatives que no altres, no? Però que, pues bueno, no se pot arreglar tots els problemes en un pressupost, però sí que hi ha que, d'alguna manera, com diria, ser quirúrgic i anar actuant per a que se vagin millorant les infraestructures educatives. Estem intentant aminorar los ràtios, és una de les propostes que hi ha. S'estan contratant més docents ja a nivell general, però bueno, també és veritat que hi ha una realitat, que és que cada vegada hi ha menys xiquets a les nostres aules pel tema de la despoblació o poc creixement vegetatiu. Pues bueno, també fa que a vegades les aules se tanca una aula pues perquè no hi ha prou xiquets, però sí que és veritat que l'atenció en els ràtios i en millorar el que és les infraestructures pues bueno, també estan reflexades en aquests pressupostos.
0: En matèria d'economia també s'han anunciat mesures fiscals. Quin impacte tindran per a les famílies i les empreses valencianes?
4: Bueno, la idea és continuar minorant aquells impostos que de la vida quotidiana de tots els veïns i veïnes. Portem dos anys en el qual aquestes mesures s'estan reforçant, s'estan ampliant, uh-huh. i la idea és continuar i mirar aquelles partides que, pues la veritat és que suposen un alivio per cara del contribuent, no? S'ha quedat demostrat que baixar impostos augmenta els ingressos, ha passat tota la vida, i el que, bueno, se pretén una miqueta és que com deia fa uns dies, l'economia valenciana funcionava molt bé. Ara hem tingut un acord en el tema de Ford i una empresa xina, en la qual pues, la planta d'Almussafes pues, queda garantitzat el seu futur, la qual cosa, pues, això són pues, més ingressos, més activitat econòmica. Heu ficat un exemple, no? Però sí que és veritat que cada vegada hi ha més interès per la comunitat valenciana per poder, bueno, instal·lar noves indústries i nova activitat.
0: Aquests pressupostos s'han tirat endavant gràcies també a els vots de Vox, dels quals el punt més comentat o més polèmic és una mica la prioritat nacional. Com se respon a les crítiques que fa l'oposició?
4: Bueno, la feina de l'oposició és criticar. Jo crec que, bueno, la prioritat nacional significa la prioritat de veïns i veïnes dels nostres municipis, aquells pues, bueno, que estan empatronats, que d'alguna manera pues, també desenvolupen les seves activitats, que tenen els seus impostos, les seves obligacions i els seus drets, no? Jo crec que és fonamental cuidar la nostra agricultura, la nostra ganaderia, els nostres productes. Ho venim fent des de fa temps, el que passa que sí que és veritat que se li ha ficat un adjectiu prioritat nacional, però jo crec que la prioritat és la comunitat valenciana i són els veïns, i així ho creiem des del Partit Popular, són els veïns i veïnes d'esta comunitat, que pues, la veritat és que se ho mereixen tot. La il·legalitat està en tots els puestos, hem de continuar luchant contra el tràfic humà, i pues, bueno, jo crec que és una de les assignatures pendents que tenim. La regularització que està fent avui en dia l'Estat s'ha anat de mare, i s'està parlant de quasi un milió de persones que volen regularitzar la seva situació, ja que pensar que en el seu primer moment Càritas ja reflexava 400.000 persones que tenien que regularitzar-ho, i que pues, bueno, l'Estat, pues, jo crec que ahí se n'ha anat una miqueta de mare. La prioritat nacional pues, és un pretexto per a que alguns partits polítics desvirtuen el que realment és necessari, que és pues, bueno, treballar per veïns i veïnes de l'estat comunitat i ajudar aquell que ho necessita, que per això pues, bueno, augmenta d'una manera significativa en més d'un 6% les ajudes socials i en educació i en sanitat.
0: Per part del PSPV i de Compromís, ells asseguren que estos comptes, estos nous pressupostos, deixen fora necessitats importants. Què els respon?
4: Que les mencionen. I si les mencionen, que aportin el dato. I si aporten el dato, pues, jo pues, bueno, crec que en el transcurs de les esmenes que se va discutir fa a principis, bueno, quan se van aprovar aquests pressupostos, pues, haguessin incorporat. Jo tinc que dir que, per exemple, per la part que me toca, vam aportar una esmena per a corregir un desequilibri pressupostari, o per i en aquest cas va ser per aportar-lo, no? Que és aquestes ajudes als grangers avícoles per la enfermedad Newcastle, que pues bueno, no estaven en el pressupost, i que el Partit Popular va presentar una esmena que van aprovar tots els grups. O sigui, arriba un punt que quan el criteri és comú pues, s'apoya per tothom. És innegable que hi ha partides, bueno, per exemple, l'alcaldessa de Sant Mateu va votar els pressupostos que no, però dins els pressupostos està continuar millorant i continuar invertint en el centre en la residència de Sant Mateu. Estic segur que si hagués pogut partir el seu vot en aquella medida o en aquella partida pressupostària, hagués votat a favor. Estic completament segur, no? El que passa és que els partits polítics pues, bueno, pues estan ahí jugant, i el que busques és majories. En aquest cas, l'apoyo de Vox a les partides i al pressupost dissenyat per el Partit Popular pues és important. Sempre s'obri la porta, sempre s'obri la porta a un entendiment, però quan arribem a les administracions autonòmiques i nacionals pues és més complicat, i quan no pots tindre aquestes majories pressupostaris, per lo normal, com ha fet alguns governs autònoms, és convocar eleccions. L'estat espanyol, Sánchez, té els pressupostos prorrogats de l'anterior legislatura, i inclús ara ha presentat una proposta d'endeutament i també se l'han, bueno, l'han votat desfavorablement i no és capaç de presentar uns pressupostos i tampoc no vol pues, convocar unes eleccions que sigui pertinent. Mira, ara que estem en època d'estivenca, pues, bueno, les majories, que les famílies que se'n van a de vacances, dos, tres dies, una setmana, deu dies, cada un en les seves possibilitats, pues, ha tingut un pressupost, ha tingut una previsió, ha tingut un pressupost des de principi d'any que estan ahorrant, miren com sufragar els gastos, mm-hmm. Pues, bueno, això és important. De la mateixa manera que és important els pressupostos d'una administració, perquè donen claretat dels ingressos, però també donen claretat dels gastos, on van dirigits i de quina manera. Estem parlant que els pressupostos, l'aportació econòmica són, de, són nostres, és, no és l'administració que té una màquina de fer bitllets i fa els pressupostos, no, és a base dels impostos, a base de la que aporten els veïns i veïnes o ciutadans de la Comunitat Valenciana, i això s'ha de regular. I se regula en uns pressupostos. I se regula en unes negociacions i se regula en unes esmenes que presenten en els pressupostos. És una ferramenta essencial que garantitza el que és on van els teus diners i com van els teus diners, no? I jo crec que, bueno, el fet de que el Partit Popular en l'apoio de Vox pugui presentar uns pressupostos i se puguen aprovar a la Comunitat Valenciana, pues, bueno, és una satisfacció i un orgull, no? I poder-los presentar. I com deia, ja estem preparant els pressupostos del 2027 i suposo que començaran les negociacions i esperem que s'aprovin una miqueta antes, aunque és un any electoral i serà més complicat.
0: Pues jo per la meva part, moltíssimes gràcies, Domingo. No sé si hi ha alguna coseta que vulguis comentar.
4: No, pues bueno, disfrutem d'estos estius llargs de calor.
0: Sí.
4: Pues bueno, mos toca aguantar. Esperem que avui en dia, en estos moments, pues tenim un incendi de Vall-d'Uixó, que esperem que ja se reduixi d'una manera bueno, que s'apague i lamentar el pues bueno, que una persona hagi faltat, que pues bueno, sempre mos dol a tots, no? I bueno, i en la part positiva, que comencéssim a disfrutar de les vacances, disfrutem de la comarca, disfrutem dels nostres comerços i dels nostres productes i bueno, carregar pilles per al setembre a continuar.
0: Pues sí, moltíssimes gràcies per vindre.
4: Gràcies a vosaltres.
0: Hola, bon dia. Avui estic amb Luis Ballesteros. Ell és l'organitzador del tercer concurs de karaoke a Vinaroz. Primero que nada, muchísimas gracias por venir.
5: Gracias a vosotros.
0: Y bueno, como he dicho, este año el concurso de karaoke de Vinaroz alcanza la tercera edición. ¿Cómo nació la idea de poner en marcha esta iniciativa?
5: La idea partió porque no había concurso y se hacían varios por la comarca, ¿no? Por ejemplo, en San Carlos de la Rapita hace ya 20 años que se hace lo que llaman la gala del karaoke y van haciendo una serie de eliminatorias y el día, creo que es 14 de agosto, siempre hacen una gala en el pueblo financiada por el ayuntamiento y hacen una gala muy bonita en la que participan los 20 mejores. Y bueno, con esa idea pensamos que Vinaroz, que tenía su karaoke, su local de karaoke aquí, pues podía hacer también un concurso. Y bueno, pues nada, lo tiramos adelante y empezamos a buscar oportunidades, que nos ha costado mucho porque no hay patrocinaje para nada de esto.
0: Sí.
5: Pero bueno, este año, que ya es el tercero, pues intentamos seguir la ruta y seguir trabajando en este tema.
0: ¿Esperabais que esta iniciativa llegara a consolidarse? Porque al final ya son tres ediciones.
5: Pues con todo el trabajo que ha dado y la falta de ayudas, ya digo, ha sido una sorpresa. Ha sido una sorpresa porque ya incluso el primer concurso que hicimos ya tuvimos 42 inscritos. El año pasado tuvimos 56. Y este año pues esperamos todavía más gente, porque entre la ayuda que vosotros nos estáis dando, más Canal 56, más una imprenta de aquí también que nos ayuda. Este año hemos conseguido patrocinadores para los carteles y hemos conseguido también un patrocinador para los trofeos y otro para los premios en metálico. Esperamos consolidarlo y que la cosa siga adelante y Vinaroz pues se siga conociendo, porque ya digo, viene gente de muy lejos a participar.
0: ¿Qué nos puedes contar de esta edición?
5: Pues de esta edición, lo que estaba diciendo, hemos conseguido por primera vez una serie de patrocinadores que nos han ayudado a pagar el cartel, que nos ayudan a pagar los premios y que nos ayudan también con los trofeos. Es la primera vez que no va a ser deficitario el concurso. Esperamos que se anime muchísima gente como en años anteriores. De hecho, ya hay gente que está llamando al teléfono que hemos puesto de contacto. Allí ya les informamos que las inscripciones son a partir del 15 de agosto. Para los antiguos, para los que ya han participado, y para los nuevos a partir del 1 de septiembre. Intentamos, pues nada, que la gente se anime y siga viniendo desde lejos, como el año pasado. Y no sé, esperamos pues esto, que la gente que el año pasado vino de Andorra, de Zaragoza, de Alicante, pues siga viniendo, aparte de todos los de la comarca, claro.
0: Se hacen, o sea, son 40 participantes como máximo.
5: Bueno, siempre ponemos 40 como máximo, pero al final siempre hay alguien más que te sabe mal dejarlos fuera, ¿no? Y entonces ves que tienen interés, que tienen ganas, y siempre cogemos alguno más. Ponemos 40 porque sería lo fácil de gestionar. Pero al final, pues si se apunta alguno más, como pasó el año pasado, pues ahí estamos. Sabiendo también que de los que se apuntan, luego algunos fallan, ¿eh? O sea, algunos se apuntan y cuando llega el momento, pues echa para atrás y no participan. Yeah.
0: Bueno, el concurso también empieza el sábado 3 de octubre. ¿Cuál va a ser el formato?
5: Bueno, el formato es el que iniciamos, el que hicimos la primera vez. El formato es que se presentan en dos tandas todos los que se hayan presentado, y de esas dos tandas pasan la mitad de cada una de ellas, que forman la semifinal. Por ejemplo, supongamos el año pasado que fueron 56, ¿no? Pues bueno, fueron 28 un día, 28 otro día. De esos 28 ya digo que 3, 4 no se presentan ese día. Lo cual me parece muy mal, porque lo que tienen que hacer es avisar, porque compramos un regalo para todos ellos. Yeah. Entonces el que luego no se presenta, pues es un regalo que tenemos que tirar. Un gasto que hemos hecho inútil. Total. Bien, de esos 28 y 28 pasan 10 y 10, que pasan a la semifinal, que son 20. Y en esa semifinal pasan 10 a la final. Las eliminatorias son el 3 y el 10, la semifinal el 17 y la gran final el 24, en la cual hacemos una fiesta estupenda, porque los jueces que vienen son profesionales de la música y actúan ante el público. Entregamos los trofeos, damos un regalo a todos los participantes, a todos los finalistas y, por supuesto, a los tres ganadores, que llevan su trofeo y su premio metálico.
0: De la primera edición a la segunda, ¿hubo gente que volvió a participar?
5: Sí, sí, sí, claro. Hubo muchos que volvieron a participar. Sí que es verdad que hay gente que están acostumbrados a creerse lo que les dicen los amigos y la familia, ¿no?
0: O sea,
5: les dicen, ya le gustaría a Frank Sinatra cantar como tú, que Tom Jones, tú sí que cantas. Esto se lo creen, y cuando llegan a cantar delante del público, pues se llevan una sorpresa, porque
0: un
5: no entiende que el karaoke es un divertimento, el karaoke es un hobby, hay que ir absolutamente tranquilos, felices, a pasárselo bien, pero se cargan de responsabilidad, y cuando no ganan, pues se enfadan y ya no quieren participar más. Pero ¿qué le vamos a hacer? Siempre protesta el que pierde, ¿eh? Porque mira, ahora por ejemplo en la final de la Copa del Mundo, los que han protestado son los argentinos.
0: Madre mía,
5: los españoles no han protestado. Entonces aquí pasa igual, hay gente que se cree porque les dicen. Y cuando no es así, pues se enfadan y algunos no han querido volver a participar. Lo sentimos, porque a nosotros nos gustaría que todos repitieran, pero si no quieren no podemos hacer nada. Nuestro sistema de baremo es muy sencillo. En la primera eliminatoria y en la semifinal vota el público. El público vota quién le ha gustado más. Pero no vota a uno, porque nosotros lo que intentamos es que uno no venga con 20 amigos y le voten los 20 amigos.
0: Claro.
5: No. A cada persona que entra a ver el concurso se le entrega una hoja con todos los participantes y tiene que elegir a 10, no a uno, no a su cuñado, no a su primo, sino que tiene que elegir a 10.
0: Sí.
5: Con lo cual, aunque quiera favorecer a su primo, favorece a otros 9, con lo cual se equilibra las preferencias.
0: Sí.
5: Pues eso lo hacemos en la primera eliminatoria y en la semifinal. Después, en la final, vienen 5 jueces súper profesionales, porque vienen profesores de música, profesores de canto, empresarios de management, de representación, en fin, gente dedicada a esto, ¿no? Y estos votan. En la final cantan 2 canciones. Se votan las 2 canciones. La puntuación máxima y la mínima se quitan, y se suman las otras tres. ¿Por qué quitamos la máxima y la mínima? Pues quitamos la máxima por si algún juez es amigo de alguien, y quitamos la mínima por si algún juez es enemigo de alguien. La máxima y la mínima se quitan, es lo mismo que se hace en muchos deportes, ¿eh? Saltos de trampolín, gimnasia rítmica, karate, bueno, son puntuaciones que los jueces dan y se quitan la de arriba y la de abajo, y las otras tres se suman en las dos canciones. Los tres que más puntuaciones tienen, pues son los que se llevan los premios.
0: Pues sí, sí. Y bueno, se hace aquí en Vinaroz, pero suele participar gente de fuera también.
5: Sí, ya digo, el año pasado vino gente de Alicante, vino gente de Zaragoza, vino gente de Andorra la Vella, de Barcelona vinieron varios, de Barcelona, de Castelldefels, sí, y luego de la comarca, por supuesto. Sí que es verdad que de Vinaroz participa muy poca gente.
0: Oh, wow.
5: Casi estamos promocionando Vinaroz como ciudad por el concurso, más que a los cantantes de Vinaroz, porque de Vinaroz se suelen apuntar 8 o 10, no más. Yeah.

0: bon dia a tots i a totes. Avui, 31 de juliol del 2026, anem a apropar-vos totes les notícies. Així, a la ràdio, es comencem, com sempre, a l'incendi que es va produir el passat dissabte 25 a la Vall d'Uixó i es contarà les actualitats la meva companya Marta Beltrán.
1: Moltes gràcies, Gabriela. Després d'una nova reunió del CECOPI celebrada este matí a les 10 al lloc del comandament avançat, l'incendi continua actiu, tot i que la seva evolució és favorable. La superfície afectada comunicada este matí durant la reunió és de 9.599 hectàrees. El 40% d'esta superfície afectada correspon al Parc Natural de la Serra d'Espadà, tot i que el percentatge cremat del parc es reduïs al 12%, segons les últimes dades compartides en el CECOPI. Un dia més s'ha volgut expressar l'agraïment als professionals que han treballat durant la nit en les tasques d'extinció, ja que la seva labor ha permès avançar de manera decisiva. Gràcies a esta evolució es retiren ja els operaris cedits per altres comunitats autònomes i els treballs continuen amb 17 mitjans aeris i el suport dels efectius terrestres adaptat a les necessitats de l'extinció. El CECOPI ha acordat alçar l'ordre d'evacuació als veïns dels municipis d'Ain, Alcúlia de Veo i les seues pedanies, així com de Tales, les urbanitzacions de Betxí i la pedania d'Artesa, al terme municipal de Onda. D'esta manera, només les localitats d'Artana i Eslida continuen evacuades. No obstant, això s'ha convocat una nova reunió del CECOPI avui a les 5 de la tarda per a valorar si també es pot alçar l'ordre de desallotjament en estos municipis. Actualment, de les 5.200 persones que encara es trobaven fora dels seus llars, 2.400 poden ja tornar als seus municipis, mentre que aproximadament 2.815 persones continuen desallotjades. D'aquestos, al voltant de 50 persones romanen allotjades als diferents centres d'acollida.
0: Moltíssimes gràcies, Marta. I ara passem a Vinaròs, i és que el Summer Carnaval 2026 ja està en marxa. La festa de l'estiu del pijama celebrada a nit va donar el tret d'eixida a 4 dies de programació amb un gran ambient i una excel·lent resposta del públic, convertint-se en tot un èxit a la seva estrena, la Sala Ferenesi, una nova ubicació de les festes nocturnes d'aquesta edició. De la programació que tindrà aquest Summer Carnaval 2026 ens parla Marc Casanova, membre de la comissió organitzadora del Carnaval.
2: Nos hemos quedado con una programación de 4 días. Creo que al final, la gente al final con el carnaval sí que podrá llegar a ver un poquito lo que son las fiestas pues temáticas, como es la de esta noche. Mañana pues es eso para la fresca y demás que vamos a comentar, pero que bueno, que al final esa era la mejor oferta y la mejor cara de visibilizar lo que es el carnaval.
3: ¿Hay alguna novedad respecto a años anteriores?
2: Bien, novedad, empezamos con esta noche, es la noche más novedosa, ¿no? Y es la de la noche del pijama, que bueno, tenemos un poquito como asociación, pues el qué pasará esta noche. La gente va a ir en pijama de invierno, va a ir en pijama de verano, tenemos gente que nos dice, es que yo duermo sin pijama, y digo, pues entonces tenemos ahí ya el problema.
0: I ens quedem a aquest municipi, i és que la Regidoria de Família, Infància i Joventut ha organitzat per al divendres 14 d'agost una programació especial per a celebrar una nova edició del Dia de la Joventut. Les pèrgoles del passeig de Blasco Ibáñez i Colón seran l'escenari de diversos concerts, a més d'acollir activitats d'oci alternatiu tant per a xiquets com per als més joves. D'això ens parla la tècnica de joventut a l'Ajuntament de Vinaròs, Mireia Guardi.
4: Ara passarem a presentar la programació del Dia de la Joventut, que és el 14 divendres del 2026, pel matí de les 10 a la 1, a l'Avinguda Blasco Ibáñez. Serà un matí de jocs d'aigua, com un inflable de 12 metres d'altura per 40 de llarg. És com un tobogán, ¿vale?, que se diu Super Megallón. Després està a les 11 la Festa de l'Espuma, que és un espectacle que se diu Escorçaris de l'Escuma. Després, per la vesprada i per la nit, de les 7:30 a les 3:30 de la matinada, seran actuacions. Començarem per grups locals, com és Big Rock Experience i Esther Querol. Després venen dos grupets de versions pop, que serà La Tremenda i Les Coco. Entremig, per a quan fan el canvi d'actuació, tindrem a DJ Paul no, perdón, Jan Noia, i per acabar tindrem una celebració que serà de música hardcore clàssics, que serà DJ Max.
0: I tornem a la província, i és que la Diputació de Castelló injecta 200.000 euros entre la Vall d'Uixó i Onda per activar la recuperació després de l'incendi. La presidenta de la Diputació, Marta Barrachina, reserva 100.000 euros per a cadascun dels dos municipis perquè, a través d'un conveni singular, disposen de crèdit per atendre les necessitats extraordinàries derivades del foc. Aquestes són les paraules de la presidenta.
5: Davant d'una emergència, les administracions hem de respondre i ho hem de fer de la manera més ràpida possible. Per això, la Diputació de Castelló ja ha activat la línia d'emergències que aquest equip de govern vam crear quan vam arribar a la Diputació, i per això ja tenim damunt de la taula les primeres ajudes per als municipis. Anem a començar en dos línies, que són, en primer lloc, els municipis que ja el foc ha cremat en els seus termes municipals rebran per part de la Diputació 100.000 euros per a gastos corrents per a poder afrontar, pues, bueno, com vos dic, tots els gastos que estan eixint de l'emergència. I després ficarem una línia de 5.000 euros per als municipis que han sigut evacuats, per si també els ajuntaments han tingut algun gasto extraordinari produït per això. L'emergència segueix oberta, per lo que de moment són 17 municipis els que rebran aquestes ajudes, però la línia s'anirà adaptant a les necessitats si l'emergència augmentarà on hi ha més ajuntaments afectats. Com us he dit a l'inici, les administracions hem de respondre davant l'emergència, i així ho està fent la Diputació de Castelló des del minut 1. Fiquem aquestes ajudes ja a disposició dels ajuntaments i anem a seguir al costat dels alcaldes, de les alcaldesses i de tots els veïns i veïnes.
6: Carnaval torna en ple estiu. Del 30 de juliol al 2 d'agost, Vinaròs es vesteix de color, música i festa amb el Summer Carnaval 2026, l'edició més gran de la seva història. Recupera la teua disfressa, posa't la purpurina i vine a gaudir de 4 dies d'ambient carnavaler, espectacles i molta, molta diversió. Aquest estiu el carnaval es viu a Vinaròs. No t'ho perdis.
7: San Mateo, cae el sol.
8: Tardeo Chill, en el jardín de bodegas Besalduc Baix, en San Mateo. Relax, música, ambiente y pica-pica a la puesta del sol. Todos los sábados, de mayo a septiembre. Aforo limitado a 42 plazas exclusivas y numeradas. Consulta packs para grupos o personaliza el tuyo a tu gusto. Reserva al 673-21-6280 o en www.bodegas.es. Besalduc by Sunset Club. Tardeos con estilo.
9: Sube la vibra. Se siente distinto en San Mateo.
0: I passem al Caral Cosebre, i és que ja té cartel per a les festes patronals dedicades a Sant Joan Batista i al Sagrat Cor de Jesús, que se celebraran del 21 al 31 d'agost a Alcalà i del 2 al 6 de setembre a Alcosebre. El cartell és obra del dissenyador valencià Vicent Ramon i retrata el llegat cultural d'Alcalà Alcosebre amb símbols com el pregoner, el perfil de la gegant i una representació del senyalet, una campana existent a l'església parroquial. D'això ens parla el regidor de Promoció Cultural, Festes i Tradicions, Javi García Pitarch.
10: Lo que hem volgut contar és que tot en les festes comença la cultura, tot en les festes comencen les tradicions i comença amb el dia del pregó, que és l'acte que realment anuncia als veïns del poble que les festes han arribat i l'alcalde convida a participar mitjançant la figura del pregoner. I després, quan treballem en el dissenyador, va sorgir el comentari de quanta arquitectura, quant de patrimoni teniu al vostre poble. I pues, comentant quins recursos teníem, què podíem tirar mà, vam caure en una figura molt concreta que està representada en el cartell mitjançant la arracada de la geganta, que és el senyalet. Probablement hi haga molta gent del poble i sobretot la gent jove que ho desconega. Pues el senyalet és una xicota campana que és molt característica del nostre poble, amb un gran valor arquitectònic i patrimonial, que està situada en el centre de la façana de l'església, en la part superior.
0: Seguim en la Diputació i és que a Castelló es reforça els seus plans de recuperació amb un pla de neteja per als municipis de menys de 5.000 habitants afectats per l'incendi. La presidenta Marta Barratxina activa un contracte d'emergència per a tasques de neteja amb l'objectiu de que els veïns dels pobles afectats aconseguissin a poc tornar a la normalitat. Aquesta actuació se suma a les altres dos ja activades per a financiar despeses corrents de fins a 100.000 euros per als municipis amb una superfície forestal afectada i de fins a 5.000 euros per als ajuntaments que han assumit despeses derivades de les evacuacions. Aquestes són les seues paraules.
11: Arriba legal la Diputació de Castelló ha tret un contracte d'emergència per a poder netejar els pobles quan els veïns puguen tornar, perquè si és que la cendra no és un residu habitual i que sabem que se van a trobar els pals infantils, les placetes, aquests llocs d'esplai dels veïns i veïnes buits. Volem que quan tornen a casa se troben més nens de cendra, que sí que es puguen anar als parcs i que la gent recupere la seva vida normal el abans possible.
0: I finalment passem a les últimes farmàcies de guàrdia de l'últim dia de juliol a Benicarló. Farmàcia Febrer al carrer Jacinto Benavente número 5 i a Vinaròs Farmàcia Torregrossa a l'Avinguda Llibertat número 9. Que passeu un molt bon cap de setmana.

0: Es decir, es un como una especie de...
1: Es un Shazam como el de cazar canciones.
0: Sí, pero claro, el Shazam lo que hacía era identificaba grabaciones,
2: claro,
0: de música.
2: Claro, ya saben.
0: Este, el Merlin, se llama Merlin porque el mago Merlin, el rey Arturo, le enseñó a Arturo niño a hablar con los animales y a entender lo que decían.
2: Ah, no sabía yo
0: eso. Y entonces la aplicación se llama Merlin por eso, ¿no? Merlin es una guía, es un compañero, es un experto guía que te va diciendo lo que va sonando en cada sitio. Entonces supongo que cantidad de gente muy joven que pierde la cabeza por estar mirando el móvil ha encontrado por fin algo muy importante, muy interesante que ver en los móviles, no solamente otras cosas, ¿no?
2: Hombre, precioso.
3: Oye, me quedaría hablando y escuchando, sobre todo hablar de pájaros toda la tarde. Elvia Gómez, muchísimas gracias por acercarte a la ventana con tus padres, muchísimas gracias a los dos y nada, te seguiremos en tus redes. Elvia la Arrastradora, que has ganado el premio a la mejor divulgadora junior de la Comunidad de Madrid. No hace falta que te den un premio porque todos los oyentes lo hemos comprobado in situ. Muchísimas gracias.
4: A vosotros.
3: Gracias, Carlos.
0: Venga, hasta pronto.
5: El carnaval torna en ple estiu. Del 30 de juliol al 2 d'agost, Vinaròs es vestís de color, música i festa amb el Summer Carnaval 2026, l'edició més gran de la seva història. Recupera la teua disfressa, posa't la purpurina i vine a gaudir de 4 dies d'ambient carnavaler, espectacles i molta, molta diversió. Aquest estiu el carnaval es viu a Vinaròs, no t'ho perdes.
6: Cada vegada són més els pacients que confien en els professionals de Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs. Som les clíniques dentals amb millors valoracions a Google. Noelia, Alberto, Paula o Manu són alguns dels pacients que amb les seves ressenyes posen en valor la delicadesa en les neteges, la cura dels més petits, el tracte proper i la sinceritat amb els plans de tractament. Tu també pots formar part d'aquesta gran família. Tens una clínica ben a prop teu. Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs.
7: Només passa una vegada en més d'un segle. El 12 d'agost mira el cel des d'Alcanar. El municipi es prepara per viure un dels grans esdeveniments astronòmics de l'any. El primer eclipsi total de sol visible des de la península en més de 100 anys. Alcanar serà un dels millors jocs per a contemplar-lo, amb un minut i 37 segons de totalitat i una experiència única que combinarà música, gastronomia, cultura i activitats per a tots els públics. La plaça de Bous, la Moleta del Remei i un espai adaptat a la Fanecada seran els escenaris per viure aquest fenomen extraordinari. Fins al dia de l'eclipsi també podeu descobrir tots els secrets de l'eclipsi amb xerrades, sessions de planetari i activitats per a tota la família. Consulta tota la programació a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Alcanar. El 12 d'agost, el cel té una cita amb Alcanar. No te'l perdes.
8: Querido experto en construcciones y reformas, en Obramat no podemos saber antes de empezar una reforma si necesitas cambiar la fontanería de la casa o la instalación eléctrica, pero sí tenemos más de 20.000 productos con un stock de almacén siempre disponible para que puedas elegir la cantidad que necesites y cuando lo necesites, donde compran los profesionales. Obramat. Cadena Ser, 100 años de radio.
9: Los 100 de Minma Gallery llegan a Vinaròs con premio seguro. Un sofá, un colchón o hasta 500 euros de descuento pueden ser tuyos. Visítanos el sábado 25 en Portal Mediterráneo con lo mejor en sofás, descanso y mobiliario. Los 100 de Minma solo para los 100 primeros. Más info en minma.com.

0: Pues Litus, una barbaridad. Nos vemos la semana que viene. Ay, me sí. Parece la mejor canción para lo que tendremos que comentar ahora.
1: ¡Ah, qué maravilla!
0: Un abrazo, Litus. A la vuelta, el análisis. A la vuelta, nos vamos hacia Ceuta.
2: Només passa una vegada en més d'un segle. El 12 d'agost mira el cel des d'Alcanar. El municipi es prepara per viure un dels grans esdeveniments astronòmics de l'any. El primer eclipsi total de sol visible des de la península en més de 100 anys. Alcanar serà un dels millors jocs per a contemplar-lo, amb un minut i 37 segons de totalitat i una experiència única que combinarà música, gastronomia, cultura i activitats per a tots els públics. La plaça de Bous, la Moleta del Remei i un espai adaptat a la Fanecada seran els escenaris per viure aquest fenomen extraordinari. Fins al dia de l'eclipsi també podeu descobrir tots els secrets de l'eclipsi amb xerrades, sessions de planetari i activitats per a tota la família. Consulta tota la programació a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Alcanar. El 12 d'agost, el cel té una cita amb Alcanar. No te'l perdes.
3: Quan la calor apreta, casa teva passa a ser el millor pla. Mimma Gallery, ja obert a Port del Mediterrani, amb sofàs, descans i mobiliari per convertir casa teva en el millor refugi. Amb descomptes de fins al 40%. Mimma Gallery, la teva llar comença aquí. Més info a mimma.net.
4: Mimma. Spy.
5: Sant Jordi està de festa del 24 de juliol al 3 d'agost. Vine a gaudir de les festes majors 2026. Música, activitats infantils, cultura, bous, concurs de ramaderies, el Dia de la Dona Jordienca, Sant Jaume i moltíssimes propostes més t'esperen. No t'ho perdes. Consulta el programa complet i viu les festes amb nosaltres. T'esperem. Ajuntament de Sant Jordi.
6: El Festival Internacional de Música Antiga i Barroca torna un any més a Peníscola. Del 24 de juliol al 2 d'agost, el Castell del Papa Luna i el Palau de Congressos acolliran 9 grans concerts, un espectacle familiar gratuït i el tradicional piromusical. T'esperem! Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
7: En Autotrack Vinaròs ponemos a punto el frío que mueve tu negocio.
8: Montamos, reparamos, mantenemos e instalamos equipos de frío para furgonetas, camiones isotermos y vehículos industriales, pensados para negocios que no pueden permitirse que el frío falle.
7: Contamos con Nico, nuestro hombre del frío, con más de 15 años de experiencia en frío industrial y vehículos refrigerados.
8: Además, revisamos tu equipo, mantenemos el isotermo en perfecto estado y nos encargamos de que cumpla con la homologación ATP.
7: Si tu vehículo necesita frío, necesita Autotrack.